0: you give to me.
1: Doña Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada?
2: Este, papà, el mejillón.